0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Hay tantas cosas que sé que mi